0: saben que los programas del cine de la SER del fin de semana los pueden recuperar siempre en la aplicación de la SER y en nuestra web en cadenaser.com. Así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Maestrat.
2: Molt bon dia a tots i a totes. Avui, 13 d'agost del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies hacia la ràdio. Però primer, passem amb el horatge.
3: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
4: L'horatge.
2: La màxima per avui serà de 32 graus, la temperatura mínima de 25 graus, no hi ha probabilitats de precipitació. L'índex ultravioleta màxim serà de 8 i la màxima velocitat del vent avui serà de 15 km per hora.
5: ¿Qué hace calor? Masivo, bro, es verano. ¿Piscina? No. Tú necesitas disciplina, bro. Nada de piscina, fucking disciplina. Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol. Mientras tú...
6: ¡Bricocentro!
7: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. Prepárate para el calor. Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
8: Bricolaje y decor.
2: I passem, com sempre, a repassar la programació festera. Anem primerament en Càlids, avui a les 10 i mitja i fins a la 1 i mitja, a la piscina municipal, estarà el Parc Infantil Aquàtic amb entrada gratuïta. Per la vesprada, a les 6 i mitja, la concentració de carrosses a l'Avinguda Constitució, a la part superior de la piscina municipal, i a les 7 és quan començarà la desfilada de carrosses pels carrers de costum. A les 12 hores tindrà lloc, hoy puede ser un gran dia, tribut a Joan Manuel Serrat amb la veu de Sergi Nebot i el piano de Gerard Ávila a la pista de l'estiu. Ens anem fins a Rossell, i és que avui és el dia de les paelles i bous. A les 12 tindrà lloc el concurs de paelles, a les 12 i mitja encierro infantil transhumante per a tots els públics a càrrec de la ramaderia Martorell Gallardo, a la 1 entra i prova de bous de la ramaderia Pedro Fumador Camaries, a les 6 de la vesprada bous a la plaça de la ramaderia Pedro Fumador, a les 10, bou envolat de la ramaderia Pedro Fumador, i a les 12 i mitja, ball amb l'orquestra Centauro. I a partir d'ahir, disco mòbil Light Sound Factory. I passem a un altre poble que es comença avui la seva festa major, que és Traiguera. A les 11 del matí tindrà lloc el Parc Aquàtic Infantil a les piscines municipals. A la 1, el volteig general de campanes per anunciar l'inici de les seues festes patronals. A les 10 i mitja tindrà lloc la proclamació de les regines de les seues festes a la plaça de la Raval. El mantenidor serà Rafael Gauchaus Nàquer. I a les 12 i mitja, ball popular amb l'orquestra de Lux. I de la programació i més detalls de les festes majors de Traiguera parla el seu alcalde, Javier Ferrer.
9: Bueno, pues, com bé has dit, no? Del 13 al 23, pues, Traiguera tornem a estar immersos, no? En les nostres festes majors. Però bueno, és un repte, no? Cada any les festes al final són un repte, no? Perquè nosaltres sempre li donem molta importància, no? Pensem que tots els recursos que s'inverteixen a les festes són són en prou de la nostra població, no? Per molta gent les festes són les seves vacances, i nosaltres ens agarrem com a tal, no? La importància que tenen per, bueno, per tot el seguit d'actes, per tota la participació que comporta, per tot lo que l'impacte, no?, que tenen dins del nostre poble i dins de la nostra comarca, no?, perquè al final les festes d'un poble pues, sempre se veuen, no?, en gent d'altres pobles que venen a visitar-nos, i això és, la veritat és que pues, bueno, pues, ho afrontem pues, com una vegada més pues, no? Pues, en la responsabilitat que ens toca, en les ganes que tenim de que se passen festes, no?, i de que bueno, sortiguem bé, i esperem pues, que siguin del gust de la gent, no?
2: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
4: Som la Coca-Cola i els mentos.
2: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
4: I tu quina llengua que tens, i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
6: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
2: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove. I ens anem fins a Vinaròs, i és que demà tindrà lloc el Dia de la Joventut al poble. Començarà a les 10 del matí i acabarà a les 3 de la matinada. D'això ens parla la tècnica de joventut a l'Ajuntament, Mireia Guardino.
10: Ara passarem a presentar la programació del Dia de la Joventut, que és el 14 divendres del 2026, pel matí de les 10 a la 1, a l'Avinguda Blasco Ibáñez. Serà un matí de jocs d'aigua com un hinchable de 12 metres d'altura per 40 de llarg. Bueno, és com un tobogán, vale, que se diu Super Megallón. Després està a les 11 la Festa de l'Espuma, que és un espectacle que se diu Escorsaris de l'Escuma. Després, per la vesprada i per la nit, de les 7:30 a les 3:30 de la matinada, seran actuacions. Començarem per grups locals, com és Big Rock Experience i Esther Querol. Després venen dos grupets de versions pop, que serà La Tremenda i Les Coco. Entremig, per a quan fan el canvi d'actuació, tindrem a DJ Jan Noia, i per acabar tindrem una celebració que serà de música hardcore clàssics, que serà DJ Max.
2: Fins ací les notícies del matí del dia d'avui, dia 13 d'agost del 2026. Ens veiem, com sempre, a les 2:07 a Ser Maestrat. Que tingueu un molt bon dia.

0: En els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.

0: d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Querol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
1: Del 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost. T'esperem! Aquest agost Traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost. L'orgull de ser de Traiguera.
2: Un rayo de luz que entró por mi ventana.
1: Vuelve el buen tiempo. Disfruta del aire libre con Toldos Rayba. Confeccionamos a medida todo lo necesario para protegerte del sol. Toldos, stores y pérgolas de todo tipo y mucho más. Con las mejores marcas del mercado.
2: De corazones rotos, mi pe...
1: Consúltanos y resolveremos tu problema. Toldos Rayba. Estamos en el Polígono Industrial de Benicarló, en el teléfono 964-460798. Toldos Rayba, somos profesionales.
3: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco.

0: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
1: Set al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb revetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entra de bous a l'estil Caligó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudís de 10 dies de festa, tradició i germanor. Festes patronals de Càlig, del 7 al 16 d'agost.

0: Bardeos Chill, en el jardín de bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica pica a la puesta del sol, de 18 a 21 horas. Todos los sábados, de mayo a septiembre, aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Reservas con hasta 48 horas de anticipación, 10% de descuento. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en bvbbodegas.es. Besalduc by Sunset Club, tardeos con estilo.
1: Y también música en vivo con DJ.
2: Del 8 al 16 d'agost arriba el moment més esperat, les festes majors de Rossell. Gaudeix de la festa de la Font de Valls, les tradicionals paelles, els actes taurins i la millor música amb la dècada prodigiosa, la gran nit jove amb tributs i DJs i la desfilada de carrosses. No t'ho pots perdre. Aquest agost la festa es viu a Rossell. Organitza Ajuntament de Rossell.
3: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs, per la nostra gent.

0: Molt bon dia a tots i a totes. Benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, 13 d'agost del 2026. Avui parlem amb Juan Macerdà, alcalde de Benicarló, que ens trau pues, tota l'actualització, tota l'actualitat del municipi, i a més també parlem amb Xavi Barreda, regidor de Festes d'Alcanar, que ens parla de com seran les properes festes de les cases d'Alcanar, que es comencen justament demà.
1: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom amb els concerts de Big Rock Experience, Esther Perol, La Tremenda, Coco i la sessió final de DJ Max. Una proposta gratuïta per a gaudir de l'estiu en família i en els amics. Us hi esperem. Ajuntament de Vinaròs i Casal Jove.
2: Aquest agost traiguera viu les seues festes majors 2026. Del 13 al 23 d'agost no et pots perdre la proclamació de les regines, el prego de festes amb carrosses, nanos i gegants, la carrera d'autos locos, la volta ciclista Gran Premi Ajuntament de Traiguera, la missa major i la processó de la Mare de Déu d'agost, la festa de Sant Roc, les exposicions, el ball popular de la Jota, els tardeos, la gincana popular, la festa dels jubilats, el dia de la dona i dels joves i la gran programació taurina a la plaça de l'Arrabal. I cada nit la millor festa amb les orquestes de Luxe, Montesol, Saturno, Miami Show, Atalaya i Himalaya. Festes majors de Traiguera 2026, del 13 al 23 d'agost, l'orgull de ser de Traiguera. Este verano la emoción tiene nombre. Del 23 de agosto al 1 de septiembre, Torreblanca vive sus fiestas patronales 2026. Un año muy especial en el que celebramos el 450 aniversario de nuestra Carta Pobla. Tradición, música, cultura y mucha fiesta. Ven a sentir Torreblanca. Es un mensaje del Ayuntamiento de Torreblanca.
0: Bon dia i benvinguts a l'Oi por Oi del dia d'avui, a la secció d'entrevistes. Avui estic en l'alcalde de Benicarló, Juan Macerdà. Primer que res, moltíssimes gràcies per vindre.
3: Gràcies a tu, Gabriela, i a Cadena Ser per convidar-nos una vegada més en esta finestra a la comarca.
0: I bueno, volia parlar perquè avui és el gran dia, avui és l'eclipse. Com s'està preparant Benicarló?
3: Bueno, Benicarló oficialment ha habilitat dos espais on pensem que pot acudir gent i on se veu molt bé, però afortunadament hi ha molts llocs del poble on se pot veure perfectament. Nosaltres, en previsió de el principal perill és el de la massificació de persones, tots vam celebrar una reunió del FECOPAL, perquè vam aprovar recentment el nostre pla d'emergències, i este pla d'emergències preveu també el tema de l'aglomeració de persones. Doncs vam estar presents els que formen part d'este FECOPAL precisament per este tipus de coses, i bueno, vam fer un dispositiu sobretot pels accessos on pensem que la gent acudirà més en cotxes. El tema també d'aforaments a llocs on estan habilitats, doncs quan hi hagi un número determinat de persones, doncs no se podrà, no se permetirà l'accés de més persones. Però evidentment això no suposarà cap inconvenient, perquè com dic, hi ha molts llocs de la ciutat on se podrà veure perfectament. Sí que és cert, i voldria recordar el tema de les ulleres, mos ho han dit, per activa i per passiva. Això és superimportant. I els xiquets anem en cuidar, perquè els xiquets tenen molta facilitat, pues, si no veuen bé, per mirar per dalt. Sí. O... Entonces, quan ens ho han dit tantes vegades, era que és important. I després, vull recordar, s'ha fet públic estos dies i tal, que no està permès el circular, perquè estem en alerta d'emergència per incendis, que coincideix. Entonces, no està permès anar per camins rurals o per camp a través. Recordar-lo a la gent, que no siguin imprudents, que vagin a llocs on se puga anar, perquè és molt fàcil una colilla o el que siga i tenim que anar molt de cuidado. De fet, la Comunitat Valenciana ha prohibit els actes en totes parts naturals. I bueno, nosaltres en Benicàssim no tenim cap part natural, però tenim zones en, pues, que hi ha gran cuidado. Sobretot recordar que per camins rurals i per camp a través no se pot circular, que vagin per llocs adequats, estarà la Guàrdia Civil, estarà la policia, estarà també el Seprona, i que facin cas a les indicacions.
0: Pues jo, per la meva part, bueno, gràcies per recordar-les, sobretot a la gent, que tinguin molta prudència i molt de respecte en el medi ambient i en tot el que està passant dels incendis a
3: sí, bueno, l'eclipse és un fenomen natural, és inofensiu, salvo si tenim en compte la vista, evidentment. Però que hi ha ben per ahí rumorologies d'aquestes fases. Te recordava jo antes quan hem entrat lo de l'efecte 2000, que pareixia que s'acabava el món.
0: Total.
3: Però bueno, ara també hi ha coses que se conten que, bueno, pues no res, és un fenomen natural, molt bonic de poder disfrutar-lo, i ja està.
0: Sí, sí.
3: I durarà dos minutets i després, pues, els que hem tingut la sort de viure'l, pues, bueno, se mos quedarà això.
0: El record, el record. I mira... Pues sí. I bueno, i ara volia parlar també una mica de la gestió municipal. Quin balanç fas des de que vas començar la legislatura a Benicarlo?
3: Pues mira, Gabriela, la veritat és que el balanç jo crec que millor no pot ser, i t'explicaré. T'explicaré, estem tirant l'Ajuntament endavant entre 9 persones, un ajuntament de 30.000 persones, entre 9 persones, perquè sí que hi ha algun grup que sí que està apoiant determinades coses i donant-nos el seu suport, inclús moral i quant a idees i tal, però hi ha altres grups que s'han dedicat a fer l'oposició destructiva, a posar entrebancs, a posar problemes, a posar dificultats, sense cap mirament de que nosaltres així a Benicarlo vam vindre per treballar pel poble, no per fer el joc polític com algun d'ells s'ha atrevit a dir que això és el joc de la política. Jo no he vingut així a jugar. Estan dedicant-se molt últimament, perquè tot el poble note que han augmentat el nivell d'agressivitat, pues perquè ja falta poc per les eleccions, i el poble ho note. I ells pensen que estan fent bé, jo crec que s'estan equivocant, perquè el poble ho està bé. I estan repetint molt el mantra, que és molt, molt habitual en un determinat partit d'esquerres, bueno, és el PSOE. El mantra consistent en repetir moltes vegades una mentira pensant que se converteix en veritat. I estan repetint molt la falta de gestió, la falta de gestió, la falta de gestió, i a part de repetir-lo se pensen en molta falta de respecte a la ciutadania, que la ciutadania s'ho creu. I te ficaré exemples clars per aquesta falta de gestió que diuen estos grups, com un mantra per intentar convertir-lo en veritat. Nosaltres vam arribar a Benicarlo l'any 2023 en una situació que podríem resumir en molt pocs datos objectius. Una piscina tancada des de feia 3 anys, un bulevard que ha sigut la vergonya de la comarca, un eix cívic sense acabar, que és un desastre i se continua demostrant, encara que ells se valen de que organitzem actes allí, també s'organitzaven antes, la crida de falles, de festes, se fia allí sense haver fet cap obra. Però, en fi, ens vam trobar en un ajuntament on la majoria de treballadors eren interins, el qual en una administració pública no és de recibo. Ens vam trobar en departaments que no estaven dotats de personal. Ens vam trobar sense valoració dels llocs de treball dels treballadors. Van tindre 8 anys dient-lo, però la valoració dels llocs de treball, que és tan senzill com objectivament veure quin té que ser el salari de cada lloc de treball de l'Ajuntament, no estava. Ens vam trobar sense plans d'igualtat, necessaris, imprescindibles per accedir a subvencions, a part de la necessitat, si és que mos creiem lo de la igualtat, la necessitat de tindre aquests plans. Pues bueno, ara en 3 anys resulta que han cobert, s'ha estabilitzat tot el personal que estava interí, s'han creat les llocs de treball, s'han creat les convocatòries, de manera que pràcticament ja tots els llocs estan coberts. Ne falten més perquè l'Ajuntament de Benicarló és molt gran i requereix més, però els llocs que estaven previstos avui en dia estan coberts. S'ha aprovat la valoració de llocs de treball en col·laboració i en acords, en 50.000 reunions amb els sindicats. Hem aprovat els plans d'igualtat, tant el municipal com el de ciutat. El municipal me refereixo a la ciutat com a l'inter de l'Ajuntament. Està oberta la piscina. Lo de l'aprovació de pressupostos fora de temps era evident, o sigui, no arribaven els ingressos per cobrir els gastos que tenien que fer, entonces recurrien als remanes de tesoreria, cosa que ara pues, és una ferramenta, però la utilitzaven no com una ferramenta, sinó com a la base de la seva economia. Bueno, te podria dir una sèrie d'exemples de gestió, com la que se feia antes i la que s'està fent ara, i jo crec que va desmuntar d'una vegada i se mantra que estan usant la falta de gestió. Jo repeteixo, entre 9 persones, perquè no tenim l'ajut de cap de, bueno, algun, t'he dit, algun grup com per exemple Compromís, que està a les antípodes nostres, ha col·laborat amb nosaltres moltes vegades. Després l'oposició és dur, però per almenys col·labora. Vox, pues mira, l'altre dia va fer un gest de responsabilitat a l'aprovar un punt de l'ordre de dia, o tres millor dit, que eren essencials per al funcionament i per als proveïdors de Benicarló, o pels proveïdors de Benicarló i Comarca, els proveïdors de l'Ajuntament. Sí. Van donar aquest pas de responsabilitat perquè els altres estaven fent aquest joc de la política que he dit antes. I nosaltres no hem vingut a jugar. Gabriela, nosaltres hem vingut a treballar pel nostre poble. Les estats judicials que tant les hem reduït en relació a l'anterior legislatura pràcticament a la meitat. Falta de gestió, m'entens? És que la veritat és que... I després l'apropiació d'històries, no? Mira, nosaltres me refereix al nostre equip de govern, però és patrimoni de Benicarló. És que jo sempre dic que el que se fa és de Benicarló. Vam encetar un festival de música d'orgue, que és de primer nivell nacional i internacional. Hem celebrat la tercera edició i el senyor Ildeño pues publiquen les xarxes, que molt bé, perquè això ho van començar el 2015. Una altra mostra de falta de respecte al Benicarlando. Jo li recordo a l'Arxell Villanyó que concerts d'òrgano se fan des que està l'òrgano. O sigui, molt antes de néixer, inclús, ell, per supost. Yeah. Sempre s'han fet concerts d'òrgano, per això està l'òrgano. Però d'això a dir que el Benicarló, que és el tercer any que pues, el va iniciar ell, me pareix el joc de la política, una desfachatez i una tomadura de pèl al ciutadà. I com en això, pues, cada cosa que fem diu que la volien fer ells, però no la van fer, la veritat. I, clar, el que no els agrada, pues, clar, no, pues, entonces van a destructiva, a la crítica destructiva. En lo qual jo volia deixar molt claret el tema de la gestió. Per més que repetisquen que la gestió no és bona, la gestió està ahí, demostrable, i sobretot superant, multiplicant per 50 la gestió dels anteriors.
0: I també volia preguntar-te, s'ha avançat ja el nou ecoparc, quina és la actualització, no, de l'ecoparc?
3: Sí, mira, l'ecoparc és una altra gran idea del PSOE, segons pues, aquestes persones. La veritat és que, clar, el nou ecoparc se tenia que fer, evidentment. Però, mira, t'explicaré un poquet la història. Benicarló tenia, gestió genial, un únic camp de futbol per un equip de més de 100 anys, més 400 xiquets. Vale? Sí que estava projectat un altre camp de futbol i pareixia que el millor, la zona idònia era en l'antic ecoparc. Vale, hasta ahí ho havíem pensat, però quan vam entrar nosaltres no havia res fet. Nosaltres vam tramitar la búsqueda del lloc, l'adequació i el trasllat, gràcies a la Confederació, al Consorci de Residus, el trasllat d'aquest consorci, i en aquest lloc la instal·lació del camp de futbol subvencionat íntegrament per la Diputació, no ens ha costat un duro els benicarlandos, i que avui en dia és una realitat. O sigui, els xiquets de Benicarló estan disfrutant ja d'aquest camp de futbol, i el nou ecoparc és una realitat, perquè ha començat a funcionar ja, i és una meravella. Jo recomano a tots els veïns de la comarca, inclús, que vagin a provar-lo, perquè és que veus que és molt còmode, és molt còmode, deixes allí les teues lo que ja no pots gestionar a casa, i damunt això te comptabilitza per reduir el teu rebut. Una novetat també és el tema de no sols residus, sinó coses que a casa ja no les uses o no te van bé, per exemple llibres, per exemple plats, utensilis de decoració, de lo que sigui, que a casa no utilitzes, i en vez de tirar-lo pots depositar-lo allí, i hi ha gent que li pot interessar aquestes coses i li donen un segon ús. I bueno, això és una realitat, és una realitat ja, a més pagat també íntegrament per la Generalitat i pel Consorci de Residus.
0: I ara també te volia preguntar, perquè bueno, és agost, es comencen, queda poquet per a les festes patronals de Benicarló, com s'està preparant el poble per això?
3: Bueno, pues la veritat que en esta calor que estem patint estos dies, sí, un poc de... Però bueno, la festa és la festa, són les nostres festes patronals, avui s'ha presentat ja el programa de festes. Jo crec que són unes festes pensades per a tot el món. Insistim un poquet en la fórmula de l'any passat, que va donar molt bon resultat, no? En esta zona, la plaça Constitució, que era un punt de trobada, sí, i a més portat per joves, per penyes, però que allà anava gent de totes les edats, és a dir, el punt de trobada, i després els distints ambients festius que la gent anava pel poble i se trobava pues algo que li agradava, sí, segur, o bé la zona del final del carrer Boters, on se fan les festes més de oficials, diguéssim, i de nit, i els concerts, la plaça Sant Bartomeu, que sempre hi ha algo, la plaça del Mercat també sempre hi ha algo, i bueno, diferents espais que la gent va passejant i se va trobant. Llavors, aquesta fórmula la seguim, hi ha actuacions interessants enguany, i bueno, sobretot saps que tenim ahir les penyes, que també són una part important de les nostres festes, i bé, jo lo de sempre, desitjar a tot el món que se'n passi el millor possible, que respeten un poquet les normes, que respeten els veïns, que se respeten entre ells, i que tenim que sortir a disfrutar i no a buscar problemes. I normalment en Benicarló jo sempre ho dic amb molta precaució, perquè no se sap mai, no? Però sempre solen ser festes prou de germanó, pacífiques, i que no hi ha... Tenim a tota la gent de les penyes formada en tema de violència, tenim els punts violeta, el qual això ha evitat que els últims anys no hi haguin incidents a mencionar, i molta coordinació entre policia local, guàrdia civil. Demà, per exemple, tenim la Junta de Seguretat, que és la subdelegada del govern, i fem la policia autonòmica, guàrdia civil i policia local, i aquesta estratègia i aquests protocols per a garantir aquesta seguretat en les festes.
0: I alguna mica més de polèmica, i és algo que preocupa bastant als veïns, és el funcionament del servei de neteja a Benicarló. Com?
3: Sí. Bueno, Gabriela, mira, jo te tinc que dir que no estic content de com està el tema de neteja. No puc estar content. Però sí que és veritat que l'empresa està fent tot el que toque, i hi ha un supervisor, hi ha un responsable del contracte, que és el que supervise que se faci tot el que està marcat. Nosaltres la veritat és que insistim molt. L'altre dia vaig demanar que feren un seguiment, vam fer un vídeo des del departament, demostrant que se fia i ses baldeos i ses neteges, i tenim que seguir intentant. També demanar a la gent que col·labore, que col·labore, per favor, que tiren això és per tots els ciutats i pobles, no? La quantitat de xicles que han apegat en terra és increïble, no sé com se fa per apegar els xicles, que està tot apegat, que és una cotxina. Això, per exemple, que és el primer que se veu, les papereres, hi ha moltes papereres, però tirem les coses la gent que té gossos, animalets. Jo soc molt amant dels animals i dels gossos. Si els volem, també cuidem la seva higiene i el que fan. No deixaríem que el nostre xiquet anara per ahí fent les seues coses i deixar-lo ahí. Pues el nostre gosset el mateix. Si el nostre gosset fa alguna cosa, per favor, llevem-lo. I, no sé, un poc de col·laboració ciutadana.
0: Totalment,
3: no? Perquè responsabilitat de tots. Per lo que fa l'Ajuntament, seguirem insistint i supervisant i demanant pues, que tota esta labor de neteja pues, sigui el més perfecta possible, perquè la ciutat s'ho mereix. Altra cosa és l'abandonament de voluminosos, que la gent té una afició tremenda quan tenim un ecoparc magnífic. O podem tirar per telèfon i venen a buscar-lo. És que no sé on està la pega, però la gent li agrada tirar-lo tot on no toque i pues, de veritat que també han brutat molt la imatge de la ciutat. S'han posat multes, perquè en alguns llocs ja comencen a veure càmeres i s'han ficat algunes multes i són importants perquè la gent s'ho pense, i si la forma del raonament o de col·laborar la neteja no funciona, doncs tindrà que funcionar la part punitiva. I a mi me dol molt, però si és que a més donen solucions, és que si uno no tinguera on deixar el seu matalà, pues, però és que tenen diverses fórmules: agarrar-lo, ficar-lo a una furgoneta d'aigua i portar-lo al punt verd, o quidrà el telèfon que està habilitat i demà a tal hora passem, i demà a tal hora passem i se ho enduen. És que no sé què més facilitats volen.
0: Entonces,
3: des de l'Ajuntament seguirem treballant a tope perquè això millore, però demano també un poc de la valoració ciutadana.
0: I bueno, seguint en l'actualitat de Benicarló, fa uns molt poques dies s'ha estrenat els nous tendals a la plaça del Crist de la Mar. Què suposa aquesta actuació per al veïnat?
3: Bueno, jo tinc que dir que falta encara dos coses importants, que és verd, i tenen que anar uns maceteros, unes coses per donar-li verd i un poc més d'alegria, i soterrar, que està pendent això d'una companyia telefònica, que és la propietària i la que ho té que fer, dels cables que han encara al vol, que era una de les coses que volíem, és limpiar que estigui limpia la fachada, i això està pendent i suposo que de manera imminent se farà. Bueno, s'ha canviat el suelo, s'ha donat un poquet, s'ha canviat la imatge de la placeta, s'ha comptat en gent de la parròquia, o sigui, gent que formen part dels, sobretot de la gent que va estar al centenari de la capella, que són els que van instar a aquesta millora. Si passes, pues el canvi no ha sigut, visualment no és massa, però ja el banquer de pedra ja no està, s'han ficat uns banquers de fusta, s'ha ficat una baraneta a la zona mirant a l'esquerra, pues, per evitar també que algú, una persona major sobretot, o hi ha un xicot de desnivell que pugui caure. També l'accés en pendent, pues, perquè la gent pugui entrar per ahir al frontal. I ja te dic, o sigui, visualment per el moment no se nota massa, però falta la part verda i sobretot la part de soterrament dels cables.
0: I jo, bueno, per la meva part, no sé si hi ha alguna cosa més que vull que es destaca de Benicarló.
3: Bueno, jo no tiraria així. De Benicarló, mira, dite que és una ciutat meravellosa. És una ciutat meravellosa on tenim la sort de ser una ciutat mediterrània, tot el que comporta, no? El tindre el privilegi de la Mediterrània, de la nostra gastronomia, l'onja del peix meravellós que tenim, a pesar de lo que es castiga la mar i el nostre camp, ja no la carxofa sinó tot el nostre camp, la nostra cultura, som un referent culturalment en quant patrimoni cultural, en quant a activitats que se fan, en quant a certàmens o festivals. Este últim, per exemple, és un exemple de com la gent acudeix a aquest tipus de coses, i jo crec que ho tenim tot per a més. L'ideal meu de tota la vida és treballar junts i deixar-nos del joc de la política, treballar junts i que sigui igual qui està manant, sinó que defensar tots el nostre poble, defensar la nostra ciutadania, escoltar els seus problemes, que això sí que ho fem, però no sempre la solució està, i de manera imminent tampoc, però sempre escoltem el ciutadà. Jo tinc tots els dies visites a l'Ajuntament i tot el que demane visita se li dona i els atenc a tots. I sobretot escoltar-los i posar-los al seu costat i intentar buscar la solució al seu problema. I jo crec que això no té que ser dependent de colors, jo crec que, que té que ser dependent de sentiment de poble, i jo per lo menys el tinc, i jo crec que la majoria dels 21 que estem també, però això ha que demostrar-ho en fets, eh? I no anar ficant problemetes perquè tu te fiques la medalla i no me la fique jo, o la teua que no és teua me la ficaré, m'entens? Això és el joc de la política, sí. En el qual pues, jo no vaig vindre així per això.
0: Pues jo per la meva part, moltíssimes gràcies per vindre i per contar-nos l'actualitat de Benicarló.
3: Pues gràcies, Gabriela, hi ha molt més que parlar,
0: sí,
3: hi ha molt més,
0: però
3: una altra vegada.
0: Moltes gràcies.
1: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
4: Som la Coca-Cola i els mentos.
1: Este estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
4: I tu quina llengua que tens i la cara i la tens que bonic quan t'enganxo rient.
0: Molt bon dia a totes, benvinguts un dia més a la secció d'entrevistes de l'Oi por Oi del dia d'avui. Avui estic en Xavi Barrera, regidor de festes d'Alcanar. Primer que res, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres per interessar-nos per les festes de les cases.
0: I bueno, jo, com bé has dit, parlem de les festes de les cases d'Alcanar. Què presenten enguany aquestes festes?
5: Bueno, aquestes festes de les cases tenen tres eixos principals. Un eixo és les nits de ball, que són balls populars en molt bones orquestes. Després tenen tardes de bous, que enguany, aprofito ja que ho diem aquí, ha canviat l'escenari perquè aquest estiu el port de les cases està en un procés de millora. Uh-huh. S'allarga un dels braços del port, llavors no es podrà fer els bous de tarda al port, al recinte portuari, com s'ha fet en tots els anys. Llavors s'han traslladat en una zona del poble que es diu Roca Tallada, però continuaran sent un dels eixos i totes les tardes a partir del dilluns hi hauran bous. I després l'altre són les activitats de les entitats socials del poble, que també n'hi ha moltíssimes. Per tant, són unes festes populars, unes festes que acullen a tota la gent que ens ve de fora en els bous i el ball, i després és una dinamització d'este poble que a la gent agrada tant.
0: I com s'ha treballat des de l'Ajuntament perquè la programació al final siga pues, atractiva per a totes les edats, des dels més menuts fins a la gent més gran?
5: Pues, mira, és una pregunta que no me la solen fer mai i és molt interessant. Perquè realment les festes de les cases no la fa només la regidoria de les cases, del Canà, però estem parlant de les cases, no la fa només la regidoria de festes, la fa la regidoria de festes, la fa la regidoria de cultura, la regidoria d'infància, de família, participen a la confecció del programa de festes, participen totes les entitats, però hi ha una entitat molt important des de les festes de les cases, que és la Comissió d'Entitats, que agrupa a moltes entitats de les cases. Per tant, llavors surt sempre un programa que és molt divers, és molt transversal i que agrada a tot el ventall de públic a qui va adreçat.
0: Uh-huh. Bueno, les cases també tenen una identitat molt vinculada a lo que és la mar, la tradició marinera. Com es trasllada també aquesta idea a la programació festiva?
5: Mira, hi ha una circumstància, un fet que és el que que és el que visualitza el que tu acabes de preguntar, que és que la festa principal de nit, que és el ball popular amb orquestes, amb molt bones orquestes, se fa en un escenari que està al port. Enguany s'ha tingut que traslladar de la zona portuària ampla a la zona de la Marina, que és el port lúdic i el port, la zona esportiva. I deixa'm en aquest moment, després continuaré, però deixa'm en aquest moment agrair sobretot al que és la societat de la Marina, que és la que ara gestiona el port esportiu i lúdic de les cases, que ens hem ficat totes les facilitats per a poder realitzar les activitats a la seua zona, que d'alguna manera és una zona privada, perquè és un club privat que fa una licitació i guanya la licitació, i llavors ells tenen la gestió privada d'aquella zona, i ens hem ficat totes les facilitats possibles per a que la gent de les cases i la gent que mos ve a veure puguen gaudir d'aquest espai. I llavors enganxo en el que t'he dit abans, que el fet de fer la major part de les activitats o part de les activitats més importants davant mateix de la mar al costat del port dona esta visió tan marinera del que és la ciutat, el poble de les cases.
0: Uh-huh. I quin diries que són els actes més imprescindibles per a les cases d'Alcanar?
5: Bueno, los actes principals són les tardes de bous, perquè hi ha una gent que realment són taurins i els agrada aquest tipus de festa. Que enguany la plaça, el tindres que traslladar a la zona de Roca Tallada, han fet una plaça híbrida. Una part de la plaça és una plaça prefabricada, una plaça que ja ve muntada, no la munten la gent del poble, i l'altra part de la plaça, carretes que normalment participen o que se munten a la plaça d'Alcanar han baixat a les cases. Llavors, este visita també fa que la gent que li agrada la festa pugui anar al lloc de la zona muntable, de la plaça muntable, i la gent que munti els seus carafals i les seues carretes podran anar a les seues carretes. Aquesta és una de les parts principals, però jo crec que realment el que et dona la vida a la festa de les cases és la gran animació que hi ha al port per les nits, els 5 dies que venen aquestes grans orquestes. Això és el que li dona vida. No vull deixar-me, que ja fa d'uns anys, no et podria dir exacte quants anys per aquí, que tots, molts dels locals, bars musicals i bars del poble, fan tardes, i bars musicals, pubs del poble, fan tardes de tardeos. I aquests tardeos també animen molt el que és la franja que va des de les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, que després ja, mentre la gent sopa, i després ja enganxen en lo que és lo ball. Aquestes són activitats molt importants, però no voldria deixar-me una sèrie d'espectacles que ja formen part de les festes de les cases, com és el gran concert que fa la banda municipal, on fa un viatge per totes les grans obres que ha estrenat durant l'any, i aquí fa com el tancament del que és l'any de la banda. Després lo gran espectacle visual i que fa el Club Ballet, que també és ja una tradició. I després que durant tota la setmana hi ha activitats familiars per als més menuts, que això tampoc no podem oblidar. A la franja de tarda, quan ja s'està a punt de pondre el sol, aquella que s'agraeix que ja no fa tanta calor, se fan espectacles familiars, que enguany els fem entre el port i la plaça Ramon Pous. Vull dir que hi ha molta, molta activitat, molt diversificada, però que realment són aquests tres eixos. La nit, la tarda de vols i després totes les activitats que es fan entre els bars musicals i les activitats familiars.
0: Uh-huh. I jo, bueno, també te volia fer una pregunta i si no... Les cases tenen un important atractiu durant l'estiu a nivell turístic. Què espereu de les festes enguany en temes d'afluència de visitants?
5: La gent que som, jo soc d'Alfenar, però sempre hem viscut les festes de les cases. Llavors les cases tenim un turisme d'estos que podem dir un turisme ideal. Un turisme que és el que voldria tothom. No massificat, però en la gent necessària perquè realment se vegi que el poble té una vida diferent a l'estiu de l'hivern. I durant els 15 dies de festa això se multiplica. Per tant, esperem que la gent... és que la gent l'espera a les cases... l'espera perquè si es poden ajuntar a lo millor 1.000, 1.500 persones en un ball, en una zona molt ampla, la gent disfruta del costat de la mar d'un poble preciós, perquè podem dir que les cases són un poble preciós. Llavors tota la gent que ens ve a visitar disfruta d'aquest ambient. I durant els 15 dies de festes és quan realment acollim a tota la gent que ens ve de fora d'una manera meravellosa. Les cases tenen vida, tenen turisme, però tenen un turisme ideal per a la gent que vol gaudir de la festa, de l'ambient i al mateix temps de la tranquil·litat en els passeig, en el meravellós passeig que tens per tota la zona costanera del passeig marítim de les cases.
0: Pues jo...
5: és una manera d'acollir la gent, d'acollir-la en tranquil·litat, però també acollir-la en 10 dies de festa que són molt xulos, de veritat.
0: Pues jo, per la meva part, moltíssimes gràcies, Xavi, per contar-nos el que serà.
5: Deixa'm dir-me,
0: sí, abans
5: d'acabar, que convidem a tota la gent perquè gaudiran d'ambient, de festa i de tranquil·litat i tot al costat d'una façana costanera immillorable i irrepetible com és la de les cases del Canà.
0: Això...

0: tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar. I tu quina llengua que tens i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo rient. Diumenge 23 d'agost, a l'Espai Firal, Panorama Time Tour a Morella. Des de les 5 de la vesprada, obertura de portes, i fins a les 8 i mitja, actuació de la millor orquestra del país. 3 hores de furor, llums, passió, 20 artistes a l'escenari, tot un esdeveniment escenogràfic. Compra ja la teua entrada anticipada a morella.escenaonline.com. 23 d'agost, Orquestra Panorama a Morella.
1: Del 7 al 16 d'agost, Càlig està de festa. 10 dies per a gaudir de les festes patronals, amb rebetlles, cercaviles, concursos gastronòmics, dies de bous, activitats per als més menuts i moltes sorpreses més. I el 10 d'agost, a les 20 hores, no et perdes la tradicional entrada de bous a l'estil calitjó, declarada Festa d'Interès Turístic Provincial. Vine a Càlig i gaudis de 10 dies de festa, tradició i germanor.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Arriben les festes d'agost a les cases d'Alcanar. Del 14 al 23 d'agost t'esperen 10 dies plens de música, tradició, cultura i activitats per a totes les edats. Revetlles, concerts, actes populars, espectacles, gastronomia i l'ambient únic d'una vila marinera que viu les seues festes com ningú.
2: Som la Coca-Cola i els mentos.
1: Aquest estiu fes parada a les cases d'Alcanar. Retroba't amb la festa, la mar i la millor companyia. Consulta tota la programació a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Alcanar. Vine i viu les festes d'agost de les cases d'Alcanar.
2: I tu quina llengua que tens, i la cara, i la tens, que bonic quan t'enganxo rient.
3: En Autotrack Vinaròs ponemos a punto el frío que mueve tu negocio.
4: Montamos, reparamos, mantenemos e instalamos equipos de frío para furgonetas, camiones isotermos y vehículos industriales, pensados para negocios que no pueden permitirse que el frío falle.
3: Contamos con Nico, nuestro hombre del frío, con más de 15 años de experiencia en frío industrial y vehículos refrigerados.
4: Además, revisamos tu equipo, mantenemos el isotermo en perfecto estado y nos encargamos de que cumpla con la homologación ATP.
3: Si tu vehículo necesita frío, necesita Autotrack.
1: El 14 d'agost, Vinaròs celebrarà una nova edició del Dia de la Joventut, una jornada plena d'activitats per a totes les edats. Al matí, la pèrgola del Passeig de Blasco Ibáñez acollirà una gran festa de l'espuma i un espectacular inflable aquàtic. I a partir de les 7:30 de la vesprada, la festa es traslladarà al Passeig de Colom.
0: El Faro.